0: Bon dia, senen Namoe Rowi.
1: Bon dia, tinc dues tropicades, senen Rossi, la qüestió que m'han anat tot.
0: Wowi.
1: La província de Bambula.
0: Mamo Kumi.
1: Kamu Kumi, que hagi anat a Goyen.
0: Asant, Kamu Kumi. Boixau, pama i bo?
1: No, però te boixau.
0: Mon ho ha fet anu?
1: Tenal que la mar que enrua rosa o tola. Mana kasim tu suaki. Isabel i suaki. Anna suaki. Italia suaki.
0: Quan fem la bundia o això l'ho fa, ma?
1: Molt obrigat.
0: Ara ho ha xorro, Melia. Anem a jo, eh? Faig l'ansi. No ho erra, no hi ha.
2: Macumbe